Miu Chupi, de Gian Fontana. Sin mincha sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiuc de tes ils ners. Las flures, las pli fines, a jeu purtau dels auls, las tias nialas brinas orna cun las branzinas, cun mes gevischs, schicauls. Jeu asceti ca porger, tibiala, miu chupi. El secca senza incorger, mo els vents pon meina storger, l'amur el cor a mi.